nasia fo sa mun twai abrabo bia mo bo bia no mun kosoa entwai brother wetia me don chire mami a wetia me sister wetia me papa wetia me man fumu wiase nioma na enche sa nioma wanyina betemako